0: sus hijas.
1: La imagen dio la vuelta al mundo, abrió informativos, fue portada de periódicos, se convirtió en un símbolo de la crisis humanitaria que causó la anterior entrada masiva de inmigrantes a la playa del Tarajal en Ceuta, y elevó a Juanfran, un desconocido agente del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, a héroe nacional. Nunca olvidaré lo que me dijo años después en una entrevista. A lo mejor la gente se pensaba que la Guardia Civil era represiva y violenta, y aunque tenemos que preservar la integridad de nuestro territorio, nuestra prioridad es salvar vidas. Siempre ayudamos a las personas. Esta historia la recuerdo muy habitualmente porque quizás sea el mejor ejemplo de que controlar la inmigración, gestionar la crisis de seguridad, convivencia y orden público en Ceuta, no es incompatible con acoger y dar unos cuidados mínimos a las personas que deambulan por las calles.
2: Los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados.
1: Esta historia nos demuestra que se puede criticar la cuestionable, contradictoria y tardía gestión del gobierno y seguir confiando, sin embargo, en las instituciones, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en los secretarios de Estado que están encima del problema, en los técnicos, en los funcionarios, en los fiscales que doblan turnos y que se dejan la piel para estudiar cada caso lo más rápido posible.
2: Y les privaron de la semilla las invisibles.
1: Esta historia también nos demuestra que un problema de esta magnitud no se soluciona con titulares rimbombantes, hipérboles o simplificaciones interesadas, como el Estado fallido, el pueblo salva al pueblo, la invasión terrorista o la repetida y tramposa correlación entre inmigración, delincuencia y enfermedad. Tampoco se soluciona con una escalada dialéctica de la política que solo añade más leña al fuego a un problema que ya de por sí es inflamable, y mucho menos con la instrumentalización del miedo. Esta historia, la de Juanfran salvando al bebé, nos demuestra que entender el malestar y la angustia de los ceutíes no pasa por deshumanizar y tratar a los migrantes como si fuesen ganado. Nos recuerda que respetar la ley y los derechos humanos no es ser buenista, es simplemente ser demócrata. Y si lo pensáis bien, hace no tanto, esto era algo sagrado en el debate público. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
3: Hasta mañana, Eva, igualmente. Y son menos cuarto, las 8:07 en Canarias. Tiempo para la información de las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de la pública.
4: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
5: Bon dia, avui és dimecres 2 de setembre, són 8:45 del matí, commoció a Manresa després de l'assassinat d'un home aquest dimarts al carrer. Hi ha dos menors d'edat detinguts com a presumptes autors dels fets. L'Ajuntament està de dol oficial i ha convocat un minut de silenci a la plaça Major. Des d'ara i fins les 8 del matí també ens farem ressò d'una dada impactant. 27,1 graus és la temperatura mitjana que s'ha registrat aquest estiu a Barcelona, segons dades de l'Observatori Fabra. S'han superat quasi tots els rècords. Més dies sobre els 35 i els 40 graus, quasi 60 nits tòrrides i la màxima més alta registrada, 40,9 graus a principis de juliol. De seguida ampliem aquestes i altres informacions abans dels serveis. Previsió del temps, emet Jordi Oriós. Bon dia.
6: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya serà un dia càlid i pujant les temperatures. Seran més elevades a zones de Lleida i de Tarragona. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Avui predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu de Girona es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats o tempestes de forma aïllada. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'EMET.
5: Noelia García ens apropava la informació del temps. I pel que fa al trànsit, RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
7: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres destacant aquest accident de primera hora a l'A2 a l'altura de Castellnou de Seana, que en direcció a Barcelona continua tallant un carril de circulació, tot i que encara doncs, no arriba a provocar un quilòmetre de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, continuem parlant també d'aquestes retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim intensitat en la circulació en tot el nus de la Trinitat per unes retencions que arriben per l'últim tram de la C58. De retruc, deixa afectacions a la ronda de dalt, en aquest cas des de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron, en sentit sud. També a la ronda litoral hi ha un bon tram de fins a 5 km i mig de retencions en direcció Llobregat des del Fòrum fins a la Barceloneta. al vessant Llobregat en direcció a Barcelona. També hi ha retencions per l'A2, en aquest cas, des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà del Llobregat, i a la B23 també el tram entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat. També hi ha retencions en l'últim tram en direcció a Barcelona, des d'Esplugues de Llobregat fins ben entrada la Diagonal. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
5: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Clara Ontanyón. L'Ajuntament de Manresa ha condemnat la mort violenta d'un home la matinada de dimarts al carrer de Sant Jaume i ha convocat un minut de silenci aquest dimecres a les 12 del migdia a la plaça Major del poble. Els Mossos han detingut dos menors d'edat relacionats amb aquesta mort. Míriam Andreu.
0: Els detinguts són menors d'edat amb antecedents per delictes violents. L'agressió s'hauria produït a cap a quarts de 6 del matí al carrer de Sant Jaume. Un grup de joves hauria atacat la víctima amb una arma blanca i deixant-la malferida a terra, on ha acabat morint. Malgrat els esforços dels serveis d'emergències mèdiques per salvar-li la vida, l'home ha acabat morint per la gravetat de les lesions. La víctima, de 45 anys, molt conegut a la ciutat i a la comarca, era pare de dues criatures. En residia a Castellnou de Bages, municipi que també ha condemnat els fets. Ahir, centenars de persones es van concentrar a la plaça Major de Manresa en mostra de rebuig als fets.
5: Gràcies. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un menor presumptament relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer, a la Noguera Rosa Quitllet.
8: Els fets van tenir lloc la setmana passada. Es va produir un accident de trànsit al nucli urbà. A l'interior del vehicle accidentat es va localitzar el cos sense vida d'un home. A partir de les gestions d'investigació es va detectar que l'home presentava possibles signes de violència criminal previs a l'accident. En aquest punt, els Mossos van obrir una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets i van detenir el menor. El detingut ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
5: 27,1 graus. És la temperatura mitjana d'aquest estiu meteorològic, juny, juliol i agost, registrada per l'Observatori Fabra. Una dada que converteix l'estiu d'enguany en el més càlid a Barcelona mai registrat per l'Observatori. Mireia Moreno.
9: I en l'estiu més sec des del 1914. Aquest mes d'agost ha estat el segon més càlid de la sèrie climàtica, trencant el rècord anterior, corresponent a l'any 2003. En termes globals, durant aquests tres últims mesos s'han registrat 76 dies amb temperatures superiors als 30 graus i només un dia es va baixar d'aquesta temperatura, xifres molt diferents a les d'altres anys, com el 2011, quan només es van superar els 30 graus, un total de 7 dies. Dades preocupants, segons Alfons Puertas, cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra, a Ràdio 4.
10: I aquestes dades són preocupants en tant que s'escapen moltíssim no només dels registres climàtics, sinó de les previsions, de les prediccions climàtiques que els models havien projectat en aquest canvi climàtic global i en el context de pujades de temperatures.
9: I la tendència firma és que les temperatures anormalment altes s'estenguin més enllà de l'estiu.
5: Més enllà de Barcelona i amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, per segon mes consecutiu, la temperatura bat rècords, amb un agost amb temperatures 3 graus i mig de mitjana més altes a punts com Catalunya Central en relació amb els últims 20 anys. A l'Observatori de l'Ebre, amb dades del 1905, aquest agost ha registrat una temperatura mitjana de 29,7 graus, la més alta de tota la sèrie. Tot i la calor, la precipitació ha estat molt irregular. L'agost ha estat molt plujós al litoral del Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès i al Prepirineu i Pirineu. En canvi, ha estat molt sec al delta del Llobregat i de l'Ebre. El govern de la Generalitat tanca files al voltant de la consellera Esther Niubó i el Consell Executiu oficialitza el nomenament de Marta Clari com a nova secretària d'Educació. El govern insisteix en les bondats del pacte assolit amb els sindicats minoritaris, professors de secundària, comissions obreres i la UGT i assegura que ha complert amb el 96% del pactat a pocs dies de l'inici de curs. Laura Hurtado.
11: El departament defensa que les mesures pactades s'estan desplegant a bon ritme, entre les quals destaca les millores retributives de perfils com especialistes en educació infantil i personal d'escola inclusiva, les compensacions de pernoctacions o la diagnosi de complexitat dels centres. Els sindicats del pacte celebren els avenços, tot i que professors de secundària demanen mesures més estructurals. Escoltem el seu portaveu Ignasi Fernández i la responsable d'Educació Comissions Obreres, Esther Vila.
12: En general, tot el que ha anat desgranant són mesures benvingudes, però de tipus cosmètic, que no ataquen d'arrel el problema de fons.
13: Nosaltres hem sortit al carrer fins que hem fet un pas endavant i hem aconseguit un molt bon acord que recull moltes de les mesures que estaven reivindicades pel col·lectiu. És suficient? No.
11: Pel que fa a l'error que ha deixat Catalunya fora de les proves PISA, els tres sindicats demanen més explicacions i transparència. Aquest dijous el govern ha convocat a una reunió a l'USTEC i a la CGT per intentar frenar la vaga convocada pel 8 de setembre.
5: I més de 9.000 estudiants es presenten entre avui i divendres a la convocatòria extraordinària de les PAU. Serà l'últim any que aquests exàmens se celebrin al setembre, ja que a partir de l'any que ve es faran al juliol, un mes després de la primera convocatòria. Núria Alcalà.
14: Sí, enguany hi ha 770 matriculats més respecte al setembre de l'any passat, un increment que també es va fer palès a la convocatòria ordinària del mes de juny, quan es va assolir el rècord de 45.700 matriculats. Dels 9.000 estudiants que es presenten a les proves aquests tres dies, 7.600 venen de batxillerat i 1.300 de cicles formatius de grau superior i es distribuiran en 22 tribunals repartits arreu del territori, la majoria, 4.800, a Barcelona ciutat, seguit de Bellaterra, Tarragona, Girona i Lleida. La jornada començarà a les 9 del matí amb la prova de llengua i literatura castellanes. Al migdia serà el torn de llengua estrangera i a partir de les 3 de la tarda es faran les proves de matèries optatives com física i geografia. Els resultats es podran consultar a partir del 16 de setembre al portal d'accés a la universitat.
5: I l'aprovació de l'Estatut Marc Sanitari al Consell de Ministres ha provocat el rebuig del Sindicat Metges de Catalunya, que protesta perquè el considera discriminatori. Més detalls, Pau Alemany.
15: Les principals discrepàncies se centren en tres aspectes. Una jornada laboral que podria arribar a les 45 hores setmanals, unes guàrdies de fins a 17 o 24 hores en situacions excepcionals i la manca de reconeixement dins de la carrera professional. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ho ha resumit així.
16: L'única cosa que fa és perpetuar la discriminació que pateix el nostre col·lectiu, el col·lectiu mèdic i facultatiu, pel que fa a condicions laborals, pel que fa a condicions assistencials.
15: Els metges han anunciat que mantindran les mobilitzacions durant la tardor amb l'objectiu d'evitar que l'Estatut Marc arribi a aprovar-se al Congrés dels Diputats.
5: Avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia un viatge a Ucraïna per reafirmar el suport de Catalunya a aquest país davant la invasió de Rússia. La previsió és que el Salvador Illa aterri a Varsovia, a Polònia, des d'on es traslladarà en tren fins a Kiev, on arribarà demà dijous. Illa viatjarà acompanyat del conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. Un cop a Kiev, coincidirà amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que a principis de la setmana va iniciar un viatge per Bòsnia i Herzegovina, Polònia i Ucraïna. Doncs el govern commemorarà en la Diada d'enguany els 50 anys de la primera celebració de la Diada després de la mort de Franco, amb l'objectiu de recuperar la força i l'esperit de la manifestació de 1976 a Sant Boi. Toni Conde.
17: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha destacat la unitat en la diversitat de la ciutadania de Catalunya després de la dictadura i ha manifestat la voluntat de recuperar la força i l'esperit d'aquell moment en la Diada d'enguany. Paneque també ha presentat el cartell de la Diada de l'artista Javier Jaén, fet de centenars d'empremtes dactilars que simbolitzen aquesta pluralitat de la societat catalana.
18: És una imatge, per tant, que vol representar aquesta ciutadania diversa en diferents sensibilitats, però que és capaç de navegar de manera unida en una sola direcció.
17: L'acte principal de la Diada tindrà lloc al Teatre Nacional de Catalunya i hi actuaran artistes com Lorena Nogal, Joan Dausà o Sopa de Cabra. A més, els dies 15 i 16 de setembre, la Diada se celebrarà també a Extremadura per destacar els vincles entre ambdós territoris per la migració dels anys 60 i 70.
5: I en esports ja ha tancat el mercat de fitxatges amb moviments en Can Barça, l'Espanyol, el Girona, el Sabadell. En les darreres hores, més detall, Josep Capel, bon dia.
19: Bon dia. Tancament de mercat en diferents moviments en els equips catalans de primera i segona divisió. Pel que fa al Barça, en clau sortides, Marc Casado marxa cedit al Deportivo fins a final de temporada. En quant a les entrades, presentació del darrer fitxatge, el davanter brasiler Gabriel Jesús, que assegurava estar recuperat de les lesions de genoll dels últims dos anys.
20: Me encuentro muy bien físicamente, mi rodilla ya no es más problema, es pasado. Bueno, me pasó a un año y medio atrás, me recuperé muy bien, volví a jugar para Arsenal muy bien. Claro, después del tema técnico, que las opciones, pero aparte de eso, físicamente, mi rodilla, todo mi cuerpo está muy bien, está preparado para dar todo.
19: A l'Espanyol, canvi de laterals drets, Rubén Sánchez marxa traspassat a l'Elx i el seu substitut serà el jugador de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, que serà presentat demà juntament amb Brian Zaragoza. El Sabadell va tancar l'últim dia tres fitxatges, el porter valencià Marc Vidal cedit i el migcentre anglès Yusuf Ubusu i el davanter català Àngel Baena com a traspassats, el primer tres temporades i el segon fins al 2028. El Girona, per la seva part, va confirmar la marxa del davanter banyolí Dau de Càmara a l'Alberca portuguès.
5: Parlem ara de cultura, perquè la nova temporada del Teatre Texas comptarà amb noms com Sílvia Munt, Víctor Borràs, Marta Butxaca, Oye Sherman i les companyies La Calòrica i Els Pirates del Teatre. La sala barcelonina continua apostant per la dramatúrgia catalana, l'humor i la recuperació d'èxit de l'escena contemporània. Marta Orquín.
2: La nova temporada del Teatre Texas reflecteix les inquietuds del present amb històries que neixen de la vida quotidiana. Rubén García forma part de l'equip que gestiona la sala.
21: Temes com la família, l'amor, les relacions, el dol, les cures, el món de l'habitatge, la feina, la memòria o les decisions. Hem preparat una temporada molt eclèctica, on podreu trobar comèdia, hi ha musical, hi ha monòlegs.
2: El curs del teatre del carrer Bailén comença amb la recuperació d'un dels èxits de la temporada passada, la comèdia Desaparellats, de Ramon Pardina, i seguirà amb el musical Després de nosaltres, estrenat al Grec. Destaquen dues estrenes, un nou muntatge de La Pols, el primer gran èxit de Llàtzer Garcia del 2014, que torna als escenaris dirigit per Sílvia Munt, i Bona nit, Ponzelles, una comèdia negra de Víctor Borràs sobre l'herència d'una gran poeta.
22: La mirada que en tenen les seves filles sobre aquesta tasca creativa de la mare i que un cop no hi és, quina visió en tenen i quina és la millor manera de conservar el seu llegat.
2: El Texas recuperarà Rita, la tragicomèdia de Marta Butxaca sobre les cures, i l'Estiueig dels Pirates Teatre, estrenat al Maldà. Celebrarà el desè aniversari de Fairfly, de La Calòrica, i els 15 anys de Curà, de Toni Gomila. I amb el Festival Clàssics estrenarà un monòleg de la humorista Oye Sherman sobre la mentida i un altre del periodista Eloi Vila sobre la memòria de la Guerra Civil Espanyola.
5: I avui acabem amb la música de Tarta Ralena. Que és un dels grups del programa del Posidònia Fest, el Festival de Música de Mataró, que comença avui, 2 de setembre, i s'allargarà fins diumenge. Doncs així ens acomiadem. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia.

0: però la realitat és que no han retirat fins ara res de res i confiem en que finalment ho podem aconseguir.
1: En aquest informatiu parlarem també del crim de Manresa. La ciutat ha recordat aquest migdia amb un minut de silenci l'home de 45 anys que va morir la matinada de dimarts per ferides amb arma blanca. Els Mossos han detingut dos menors de 15 i 16 anys per la seva presumpta vinculació amb els fets. Marc Aloy és l'alcalde de Manresa.
2: Com a societat, alguna cosa ha fallat de manera estrepitosa quan uns menors d'edat arriben a cometre un acte d'aquesta magnitud.
1: Salutacions als serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos a les vies de so, l'Eric Sobreví a la producció, l'Albert Vacas al control central i qui us parla, Helena Pérez. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
3: Hola, bona tarda. En general parlem de calma en aquesta xarxa viària, però és cert que ara tenim un accident a l'autovia A2, zona de Sant Vicenç dels Horts, que talla dos carrils en sentit Barcelona. Aquí hi ha aturades ara de quilòmetre a quilòmetre i mig, com us dèiem, a l'autovia A2 a Sant Vicenç dels Horts, sentit Barcelona, aquest accident que talla dos carrils a la circulació. A la resta de la xarxa viària, poca cosa, C58... És cert que sortint de Barcelona va un pèl lenta, entre Montcada i Reixac, Ripollet, com us dèiem, en sentit Sabadell-Terrassa, o també va P7, zona de Barberà un pèl més carregada, en sentit sud, sentit Papiol. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I la previsió del temps a EME, Noelia García.
4: Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures i continuaran pujant fins divendres. Avui s'esperen màximes elevades, especialment a zones de Lleida i de Tarragona. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Aquesta tarda sol i cel clar, però atenció al Pirineu de Girona. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma feble.
1: Edició migdia. La justícia obliga a desmantellar la muntanya de residus salins de Sallent. Després de 20 anys de ple judicial impulsat pels veïns, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat l'últim recurs de l'empresa Iberpotage, actual ISL Iberia, per evitar retirar l'escombrera. Núria Alcalà.
5: Sí, la justícia dona definitivament la raó a l'Associació de Veïns del barri de la Rampinya de Sallent, el més proper a l'abocador, que va engegar el periple judicial l'any 2006. L'objectiu, forçar l'Ajuntament a la retirada dels residus salins que Iberpotage abocava al Cogulló, fruit de la seva activitat minera, tot plegat sense els permisos urbanístics i mediambientals pertinents, segons Climent Fernández, advocat de l'Associació Veïnal.
0: Observava que es tractava d'uns actes de transformació i ús del sòl que no disposaven de l'obligada i preceptiva llicència urbanística. A partir d'aquí,
5: la inacció del consistori va fer que un jutjat contenciós de Barcelona els donés la raó l'any 2014 i en un total de 8 resolucions posteriors tant del TSJ com del Suprem. Tot i així, un seguit de recursos tant del consistori com de l'empresa ha dilatat el procés 20 anys. Ara la pilota sobre la teulada de l'Ajuntament que haurà d'emetre un ordre d'execució de la sentència. A fons de l'empresa ISL Iberia manté que donarà compliment a la resolució judicial i executarà el pla de restauració aprovat el juliol de 2018, que preveu la retirada progressiva del dipòsit salí, no sense les reticències dels veïns.
0: És una obligació que ve establerta i està escrita i està recollida no solament en els programes, sinó en les sentències que han estat dictades, però la realitat és que a dia d'avui ni un sol gram s'ha retirat del Cogulló.
5: La companyia minera recorda que els abocaments al Cogulló van cessar definitivament el juny de 2019 i que des d'aleshores el dipòsit es troba inactiu.
1: I la solució per retirar aquestes tones de runam de sal del Cogulló, Mireia Moreno, és complexa.
6: Sí, parlem de 45 milions de tones que formen una muntanya d'uns 500 metres d'alçada i una quarantena d'hectàrees d'extensió afectades. Això implica un gran repte mediambiental, encallat almenys des de fa 20 anys, tal com explica Jordi Badia de la plataforma Montsalat.
7: Els runams salins de la mineria de potassa del Bages són els abocadors més grans de Catalunya, amb bastant de diferència, i segurament també els més contaminants perquè el seu metal, el material que contenen, que sobretot sal comuna, és especialment soluble. I això se li afegeix el fet de que estan sobre terreny que no ha estat prèviament impermeabilitzat.
6: I quines són les implicacions mediambientals? La més evident, els runams salins tenen un gran impacte en el paisatge. Afecten també la qualitat de les aigües, perquè el que no s'aconsegueix recollir va parar la xarxa d'aigües amb el sobrecost que implica de recursos, d'aigua i de diners, que implica potabilitzar-la. Per on passa la solució? També és una qüestió complexa. El programa de restauració aprovat preveia que es buidés venent la sal i si no es podia vendre

0: tota poder dissoldre-la a través d'aquaductes de salmorres. Les salmorres són una dissolució aquosa de sal i aigua. Des de l'entitat denuncien que l'empresa ha incomplert aquestes condicions de venda i que el conducte de salmorres ara per ara no pot absorbir tota aquesta quantitat sobrant. Per això proposen mesures compensatòries i també que s'arribi a un pacte, un consens que impliqui la Generalitat, les administracions, també l'empresa i les entitats per trobar un altre sistema de buidatge que obri la porta diferent al que marca aquesta sentència.
1: Edició migdia.
2: Consternació aquest migdia a Manresa durant el minut de silenci convocat per condemnar la mort violenta d'un veí de Castellnou de Bages de 45 anys, presumptament apunyalat per un grup de menors, dos dels quals, Sergi Bassola, ja han estat detinguts.
3: Amb aplaudiments, unes 200 persones congregades a les portes de l'Ajuntament han trencat el silenci d'una ciutat, Manresa, que avui durant un minut ha emmudit. El dolor, la indignació o la ràbia eren sentiments presents entre les persones que, com l'alcalde de la població, Marc Aloy, avui es preguntaven com era possible que un grup de menors, dos ja detinguts, cometessin un acte així.
4: Que com a societat alguna cosa ha fallat de manera estrepitosa quan uns menors d'edat arriben a cometre un acte d'aquesta magnitud.
3: Des de l'Ajuntament ja han anunciat que es personaran a la causa com a acusació popular. Mentrestant, fonts de la investigació consultades per aquests micròfons assenyalen, com els avançàvem ahir, que hi hauria més joves implicats en aquest apunyalament mortal i que ja estarien identificats, el que podria traduir-se en la seva detenció d'un moment a l'altre. En quant als dos menors ja detinguts han passat a disposició de la Fiscalia de Menors, la investigació continua oberta. De moment es desconeixen les causes que haurien portat aquest grup de joves a apunyalar mortalment la víctima.
2: Continuem amb tu, Sergi, perquè des del govern confirmen que els dos nois de 15 i 16 anys detinguts eren conflictius i tenien també comportaments no adients per uns menors.
3: Sí, malgrat això, l'executiu ha carregat de valent contra Aliança Catalana i Vox per manipular, diu, i generar odi en difondre que els autors de l'apunyalament eren menors no acompanyats d'origen magribí, quan en realitat són nascuts aquí que viuen amb les seves famílies. Des de les xarxes socials, els comuns han considerat també inacceptable que alguns aprofitin els fets dramàtics per avançar en la seva agenda racista i ultra. Els comuns, un país dividit per l'odi, no serà mai un país més segur. D'altra banda, des de Junts Manresa i el seu portaveu, Ramon Bacardit, a les xarxes socials demanava el retorn al país d'origen dels autors del crim després de complir condemna si es demostrava que eren persones nascudes fora de les nostres fronteres.
2: Més coses, desenes de col·lectius i organitzacions s'han sumat a la manifestació de l'esquerra independentista per contrarrestar la presència d'Aliança Catalana al Fossar de les Moreres la vigília de la Diada. Pau Alemany, bona tarda.
5: Bona tarda. La presència d'Aliança Catalana a la vigília de la Diada aquest indret, amb una forta càrrega simbòlica per l'independentisme català, ha estat polèmica durant els últims anys. L'esquerra independentista defensa que s'ha de combatre la presència de l'extrema dreta a l'espai públic, així que ha fet una crida a la mobilització. Escoltem el secretari general de la CUP, Nom Casadevall.
6: Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat. No els hi cedirem ni un pam de terra.
5: La manifestació es produirà a les 6 de la tarda del dia 10, a la mateixa hora escollida per Aliança Catalana per assistir al Fossar de les Moreres, un indret que rememora la derrota de Catalunya a la Guerra de Successió el 1714.
2: En plan econòmic, l'atur a Catalunya ha augmentat un 4,6% l'agost, gairebé 14.600 aturats més que fa un mes. També s'han enregistrat 59.500 afiliats menys, malgrat l'impuls, Toni Conde, causat per la regularització de migrants.
7: Sí, Catalunya ha liderat el creixement de l'atur a Espanya amb un 4,6% de pujada respecte de juliol i un 0,6% interanual. Agost és un mes dolent per l'estacionalitat i des del Departament de Treball relativitzen la xifra. Paco Ramos, secretari de Treball.
8: I pel que fa a l'atur, situa en 329.468 persones, que és la segona xifra més baixa d'un mes d'agost des del 2007.
7: Òscar Riu, de l'UGT, culpa l'estacionalitat de crear precarietat, mentre que el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, denuncia que això només explica part de les dades i hi ha un problema de fons.
9: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades.
10: El problema està en com posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
7: A Catalunya hi ha 3,96 milions d'afiliats, un rècord per al mes d'agost.
2: Més coses, el campus de salut clínic QB compta amb l'aprovació de la fase preliminar del document del pla urbanístic de l'espai de 70 hectàrees i la construcció de la nova facultat de farmàcia. A més, s'inclou l'edificació de blocs d'habitatges, zones verdes i comerç de proximitat. Aquest espai, Marc Gasparza, s'ubicarà entre els municipis de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat.
11: Hi haurà la nova facultat de farmàcia, també recerca, activitat econòmica vinculada a la salut, un nou hospital clínic, un campus que es preveu estigui finalitzat el 2035. Però també un 10% de les 70 hectàrees es reservaran a la construcció de 1.125 pisos, dels quals el 50% seran d'habitatge protegit. També hi haurà comerç de proximitat i zones verdes. El pla inclou, a més, la millora de l'accessibilitat amb la nova estació de la línia 3 del metro. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
12: Amb més de 70 hectàrees, dibuixem el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial al servei de la recerca, la docència i la salut dels ciutadans de Catalunya, sinó també construint ciutat amb l'objectiu d'arribar-hi amb transport públic, a través de la línia 3 del metro de Barcelona i també doncs, a través de la construcció de nou habitatge, en aquest cas doncs, de més de 1.000 habitatges que han de construir justament relligar aquest entorn metropolità.
11: Tot amb una inversió de 1.700 milions d'euros d'un projecte que ara entra en un procés de participació ciutadana.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà demà amb el sindicat majoritari USTEC i també la CGT en un últim intent per desconvocar la vaga prevista pel dia 8, el primer dia oficial de curs. Mentrestant, la FAC, que representa les associacions de famílies de Catalunya, considera que la vaga es pot evitar i demana al govern responsabilitat. Laura Hurtado.
13: L'associació dona suport a les reivindicacions dels sindicats, però els demana mantenir totes les vies de negociació obertes. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, responsabilitza el Departament d'Educació.
14: Hem deixat passar un temps imprescindible per poder treballar, per evitar que aquesta convocatòria de vaga i que el curs comencés en plena normalitat. De totes maneres, respectem el dret dels professionals a sumar-se en aquesta vaga i li demanem al Departament d'Educació que amb els dies que queden intenti fer el possible.
13: Gasull assegura que la principal preocupació de les famílies és la manca de recursos per atendre la diversitat i lamenta que el govern no posi sobre la taula la continuïtat de les sortides i colònies escolars. Demà els sindicats USTEC i CGT es reuniran amb la consellera Esther Niubó per abordar el conflicte.
2: I recordar que més de 9.000 estudiants es presenten entre avui i divendres a la convocatòria extraordinària de les PAU. Serà l'últim any que aquests exàmens se celebrin al setembre, ja que a partir de l'any que ve es faran al juliol. I temps ara pels esports. Marga Lluc, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
15: Esports.
0: El mercat futbolístic d'estiu va tancar la passada mitjanit amb diverses operacions de darrera hora pels clubs catalans, especialment el Barça, que ha estat molt actiu en aquesta finestra amb una inversió de més de 170 milions. Ahir mateix, en l'últim dia, el Barça va inscriure els darrers fitxatges al porter Livakovic i al davanter brasiler Gabriel Jesús, que durà el nou del Lewandowski i és l'alternativa a un Julián Álvarez que finalment es queda a l'Atlético de Madrid. En parla Lamine Yamal.
16: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo, goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos.
0: En el capítol de sortides, el Barça ha ingressat 100 milions d'euros i el va tancar ahir amb la cessió a darrera hora de Marc Casado al Depor.
16: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
0: De la seva part, l'Espanyol va fer intercanvi de laterals drets amb la marxa de Rubén Sánchez a l'Elx i l'arribada d'Andoni Gorosabel, cedit per l'Atlètic de Bilbao, fins a final de temporada.
17: Con muchas ganas de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo.
0: A segona divisió, el Girona no va fer gaires moviments, però encara n'espera alguns després del tancament. Josep Guardiola.
18: Malgrat les expectatives, últim dia de mercat sense cap entrada i amb una sola sortida, la del banyolí Dau de Càmara, que se'n va a l'alberga de la primera divisió portuguesa. Això sí, el Girona podria incorporar en les pròximes hores o en els pròxims dies Carles Pérez, desvinculat del Celta i que arribaria com a agent lliure. I també encara té temps de desfer-se d'Unahi. El volen a Grècia, allà tanquen el mercat el pròxim diumenge, dia 6.
0: I el
19: Sabadell va fer tres fitxatges l'últim dia de mercat amb l'arribada del porter Marc Vidal, desvinculat del Celta, que signa fins 2027, el migcampista anglès Youssef Foulou, de 20 anys i procedent del Brighton, i l'extrem català Àlex Baena, que fitxa fins al 2028, procedent de la Lliga Polonesa. Un Sabadell que aquest vespre, a 2:15, disputa la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic a la Nova Creu Alta. En clau femenina, l'exestrella blaugrana Alexia Putellas ha estat designada capitana del seu nou equip, el London City, i en clau poliesportiva, la catalana Paula Badosa va veure com es suspenia el seu partit de l'Open USA contra l'australiana Kasatkina després de desaprofitar tres pilotes de partit i amb 6-1 i 5-4 al marcador.
2: Gràcies, Marga. Bona tarda.
19: Bona tarda.
2: La Setmana del Llibre en Català tornarà a ocupar el Passeig Lluís Companys de Barcelona i comptarà amb 332 expositors i més de 350 activitats. La 44a edició d'aquest gran aparador del sector editorial en català, que se celebrarà del 18 al 27 de setembre, presenta algunes novetats, com ara la promoció de l'ús de la llengua catalana en l'àmbit digital. Marta Orquín.
20: Sí, una de les novetats serà un espai dedicat a la creació de continguts digitals en català que programarà cada dia una entrevista amb un prescriptor literari digital seguida d'un podcast en viu. Una altra novetat seran entrevistes en profunditat a autors i experts com Mercè Ibart, Lluís Calvo o Miquel Desclot, mentre que les biblioteques seran un puntal de la programació i divulgaran la seva feina. La Setmana del Llibre en Català tornarà al Passeig Lluís Companys de Barcelona, coincidirà de nou amb la Mercè i en una extensió de 9.000 metres quadrats desplegarà més de 300 expositors que ocuparan una norantena de casetes. Aquesta edició comptarà amb 11 espais i amb més de 280 segells editorials dels països catalans que reflectiran la diversitat del nostre sector editorial. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, organitzador de la setmana.
21: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística, i en aquest context d'emergència lingüística, la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable d'optimisme, com una mostra de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana d'arreu dels països catalans.
20: Biel Mesquida, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, inaugurarà el 18 de setembre aquesta gran festa del llibre en català que convidarà escriptors internacionals com la palestina Dania Shibli o l'irlandès Colm Toibin. No hi faltaran les novetats literàries de la tardor d'autors com Míriam Cano, Laura Gost o Ada Castells, converses, signatures, homenatges a Ramon Folch i Camarasa o Anna Fité i premis com el Trajectòria, Ramon Solsona i el Difusió, a Màrius Serra.
2: I avui acabem amb la música de Tartarelena.

És un dels grups que actuaran al Festival Posidònia Fest de Mataró, que comença avui 2 de setembre i s'allargarà fins diumenge. La Marta Torrella i l'Helena Ros porten al festival una proposta que travessa la Mediterrània. Veus, polifonies i electròniques combinen en un directe que fins ara ha fascinat públic i crítica arreu d'Europa.